temps tot pren la forma. Des d'un primer moment ho hauríem acceptat. Buscant convèncer totes les meves pors.

ja els hi era la vida. Bé, d'aquí la grossera, pues, perquè no queríem ser a música. I de vell a mi costa per quant més de nou. Ja t'ho vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha mort. No s'ho podia innovar, eh?